0: Les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, l'executiu estudia les propostes de Junts per garantir-ne el suport, mentre suma pressione perquè s'aprovi dimarts per tal d'evitar més desnonaments de persones vulnerables. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes. L'esborrany que prepara el jutge, José María Macías, critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar a la cimera que arriba dos dies després de la pica baralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va tornar a demanar la dimissió de la consellera Niubó. Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu, bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Donald Trump i Xi Jinping aposten per la cooperació entre els Estats Units i la Xina. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. Lleida prohibirà avui el burca i el niqab als espais públics. El ple municipal aprovarà la nova ordenança de civisme, que també preveu sancions per portar la cara tapada. El govern del PSC comptarà amb els suports de Junts i Vox per tirar-la endavant. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista a Tavernes de Valldigna. Un vídeo viral mostra un grup de joves perseguint, colpejant i assetjant un home d'origen magrebí durant les festes del municipi. De moment no hi ha detinguts ni denúncia formal. I La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça d'Alexander Sekulić comença el seu camí a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82. En futbol, el Girona obre la setena jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins, vuitens, reben el penúltim. I el Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça a les 12 del migdia contra el Pinheiros brasiler a la Lliga de Futbol Sala, Barça-Cartagena a 8:45.
0: Temps estable anticiclònic, assolellat, amb alguns núvols prims. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i poden arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Hi ha bona mar en general, amb vents fluixos.
3: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumar. 101.2 FM.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: dones en piscina.
1: I tenim ja amb nosaltres des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències. A hores d'ara continuem tenint els bombers controlant les tasques d'un vehicle incendiat, en aquest cas un camió, a la AP7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona, on deixa només un carril de circulació, un fet que provoca fins a 8 quilòmetres i mig de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquest incendi de vehicle, tenim un vehicle avariat a la C58 entre Montcada i Reixac i Barcelona, on es talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres de retencions intermitents. Pel que fa a les retencions habituals, doncs a hores d'ara tenim una jornada que ens deixa força fluidesa i tranquil·litat. El nus de la Trinitat circula amb força normalitat, força fluidesa en els dos sentits de la marxa, també les dues rondes de Barcelona, on tenim un quilòmetre de retencions, és a la C31 al terme de Badalona, en direcció a Sant Adrià de Besòs, que deixa doncs aquest quilòmetre de lentitud cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i bon cap de setmana. Gràcies, Ferran. Fins
2: dilluns.
1: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Ja ara sí, ja arrenquem el nostre dia a dia amb aquest turu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.
1: El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: Ay, ay, y si fuera ella. Bueno, tenemos por aquí mensaje, pero antes os voy a recordar que l'Ajuntament de Badalona organitza aquest dissabte, que és demà, dissabte 26 de setembre, la segona edició del Tardeo Final d'Estiu, aquí a Badalona, a la plaça President Tarradellas, al barri del Gorg. La proposta és gratuïta i oberta a tothom. Començarà a les 19 hores, a les 7 de la tarda, amb la Badalona Music Session, la gran festa dels 80. Ja ho sabeu, tot això serà demà a la tarda a partir de les 7 de la tarda a la plaça Josep de... President Tarradellas, Josep Tarradellas, al barri del Gorg. I tengo aquí un mensaje. Buenos días, bon dia, Maica.
1: Maria, sóc la Maica de Casa Gema.
0: Hola, escolta, guapa.
1: Donar-te les gràcies perquè just pensava, ara li envio un missatge a la Maria i li demano al barri o peliculón. T'has adelantat, o m'has llegit el pensament. Vinga, un petonet ben gran i que tinguis bon cap de setmana. No et demano cap cançó perquè, ja me l'has posat. Vale, una abraçada, Maria.
0: Doncs una altra abraçada per tu i mira, aquí jo sé que també t'agrada molt el Melendi. Escoltem en Melendi, Más allá de nuestros recuerdos. Quina cançó més maca, eh? Que canció tan bonita, ¿verdad? Ahí va. Para todos vosotros.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la negociació entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per frenar els desnonaments. Les dues parts apunten als fons voltor. Se'ls podria prohibir comprar més habitatges i les famílies que viuen als seus pisos no podrien ser desnonades. Estan negociant i l'objectiu seria que dimarts el Consell de Ministres aprovi aquestes mesures i després Junts per Catalunya hi doni suport al Congrés dels Diputats juntament amb la resta de la majoria de la investidura. També hem connectat amb el Palau de la Generalitat. Allà la cimera entre els partits polítics per arribar a un pacte de país sobre l'educació ha constatat la fredor de l'oposició amb la consellera d'Educació. El govern hi ha portat propostes que s'han anat anunciant els últims dies, com ara replantejar el model d'escola inclusiva, l'ús de les tecnologies o la voluntat d'arribar a una inversió en ensenyament del 6% del PIB català. I també hem passat per Lleida, que avui ha aprovat la nova ordenança que prohibeix el burca i el niqab en espais públics. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que s'ha controlat l'incendi de vegetació que crema des d'aquest migdia a Esplugues de Llobregat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat, així com 3 vehicles d'aigua dels bombers de Barcelona. El foc afecta una zona de vegetació coneguda com la Font d'Obarques. També expliquem que hi ha hagut un segon accident mortal de parapent. És el segon que hi ha en 3 dies al Bages. La víctima és un home de 47 anys, veí de Lleida, que practicava parapent a Santpedor, al Bages. Per causes que s'investiguen, ha xocat contra uns cables elèctrics i ha caigut a terra. Dimecres, un parapentista de 35 anys va morir, en aquest cas, a Castellfollit del Boix, també al Bages, en una zona boscosa. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política si s'avança en un front d'esquerres realment ampli de cara a les pròximes eleccions generals. Fonts pròximes a l'exalcaldessa de Barcelona confirmen que ha rebut la proposta de fer el pas. Colau ha admès que si les converses entre partits són generoses, se sentirà responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Amb tot, l'exalcaldessa ha deixat clar que ara mateix no és candidata a res. I l'empresària i economista Helena Guardans l'han nomenat avui com a nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i han donat suport totes les administracions que formen part del patronat de l'entitat, com la Generalitat, el Ministeri de Cultura, l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació.

0: Bueno, ven a disfrutar, ven a disfrutar de la cocina en el restaurante Albadiu, en el Hotel Tower Badalona, en la Avenida Navarra número 6. Si no has estado en el restaurante Albadiu, yo te lo recomiendo.
1: Sí, sí,
0: te lo recomiendo. Así que ya sabes.
2: ¿Coneixes el restaurant Albadiu? Som a l'Hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomà. Restaurant Albadiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora actualitzant-nos pel que fa a la situació a les carreteres. Connectem amb l'equip viari Mariluz García. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. 8 quilòmetres de cua ja a la P7 entre Subirats i Avinyonet del Penedès en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També retencions a la C15 a Canyelles, al Garraf, en direcció Vilanova i la Geltrú, per l'accident d'un turisme que ha bolcat i que manté un carril tallat. També petites aturades a la mateixa autopista AP7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord.
1: Notícia que acabem de conèixer. Urbagestión assegura que ha proposat un pla a l'Ajuntament de Madrid perquè la dona de 87 anys que fa dos dies van desnonar del pis on havia viscut pràcticament tota la vida la Mari Carmen pugui tornar a casa. Ara l'empresa diu que l'immoble no està en venda i que vol pactar un lloguer estable i assequible com més aviat millor. Junts negocia amb el govern espanyol prohibir els desnonaments en pisos de fons especulatius i rebaixes fiscals per la compra i el lloguer. Són algunes de les condicions dels juntaires per aprovar el nou decret d'habitatge. El PSOE i Sumar són optimistes amb la negociació. Blackstone es compromet a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya, això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no els renovaria quan vencin. Molts llogaters havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer. L'executiu de Salvador Illa obre la porta a replantejar l'escola inclusiva i explorar les vies per elevar el pressupost en educació fins al 6% del PIB. Són les principals fites que el president ha posat aquest matí sobre la taula en la primera reunió amb els partits per intentar arribar a un acord de país en ensenyament. L'oposició parla de falta de concreció, però accepta continuar debatent-ho. I surt en llibertat la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere després de pagar la fiança de 80.000 euros. La dona estava detinguda i acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. La detenció es va fer dimecres a Madrid. Pel que fa a l'àmbit internacional, us explicarem que Xi Jinping tanca avui el seu viatge als Estats Units amb una visita a l'Arxiu Nacional a Washington. L'acompanyarà Donald Trump, amb qui el president xinès està mostrant una bona sintonia en la seva primera visita en més de 10 anys. I l'escriptora palestina Dania Shibli dona veu als palestins silenciats al seu últim llibre Engany, que presenta la Setmana del Llibre en català. En una entrevista concedida a 3CAT Info, la reconeguda autora explica que la novel·la segueix el procés de destrucció dels somnis de futur de dos joves que van perdent la identitat sota l'ocupació israeliana.
0: Esports.
3: El director esportiu del Barça, Deco, ha confirmat que Julián Álvarez és part del passat i l'equip blaugrana no perseguirà el seu fitxatge. Ho ha fet en declaracions al Portugal Football Summit. També en futbol, aquest vespre el Girona obre la jornada de la segona divisió rebent l'Albacete a Montilivi a 8:45. El partit el seguirem en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Clubs d'handbol, que s'està disputant a Egipte, el Barça ha debutat amb una còmoda victòria per 33-44 contra el Pinheiros brasiler.
1: I pel que fa al temps, tarda molt agradable al Pirineu i calorosa a la resta del país, amb valors entre els 30 i els 35 graus. A l'interior, en general, temps assolellat i alguns núvols prims. Demà el temps serà molt semblant, amb algun núvol més. La temperatura baixarà entre 1 i 3 graus.

0: 35 46 04. Ahí está, restaurante Cambayó, Avenida Prat de la Riva 88, en La Morera. Si no has ido, te recomiendo que vayas.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.